0: monkeys,
1: somiadors,
0: harlequins,
1: clowns,
0: somiatruites,
1: equilibristes,
0: trapezistes,
1: mims, mags,
0: viatgers.